0: Comencem el nostre programa amb la llista dels podcasts de la setmana. Aquesta setmana volem parlar de podcasts que tenen una característica molt concreta, que ens conten la vida d'una persona famosa, d'una família o d'una nissaga sencera. Podríem dir que són una mena de biopic, però en lloc de veure'l a la pantalla, el reconstruïm amb la veu. Perquè una bona biografia en podcast no consisteixi simplement a repassar dades i noms. Es tracta de construir un personatge, saber d'on ve, què li va passar, quines decisions va prendre, quins èxits va aconseguir, quines contradiccions va tenir, i sobretot explicar-nos per què aquella vida mereix ser escoltada. I quan el protagonista és una família, el relat encara es fa més interessant. Ja no seguim només una vida, sinó diverses generacions, amb ascensos, canvis, conflictes, herències, també decadències. És un tipus de narrativa que trobem en podcasts de tot el món i que demostra que darrere un nom propi sempre hi pot haver una història. Fixeu-vos, si no, moltes vegades en grans plataformes hi ha aquestes sèries que estan dediquen concretament a anar fent un poc seguiment d'això, de nissagues, de noms. I abans d'entrar en aquestes històries, una dada d'actualitat del sector, l'informe Podcast Listen and Watch Report 2026 de Nielsen assenyala que el 90% dels consumidors mensuals de podcast als Estats Units escolten els podcasts en àudio, mentre que un 62% també el consumeixen en format vídeo. Aquesta línia, en principi, que deixava molt clara la diferència entre només sentir o també veure, sembla de vegades estar més difusa. La dada és interessant perquè confirma una tendència que ja fa temps que estem observant. El podcast està incorporant cada vegada més la imatge per l'àudio, però l'àudio, dic, continua sent la base del consum. I això té molt a veure amb el tema d'avui, perquè quan volem reconstruir la vida d'una persona o d'una família, la veu continua tenint una capacitat extraordinària per crear intimitat. Una fotografia ens mostra una persona. Una veu ens pot permetre conèixer-la. I som-hi. Anem amb el nostre top 5 de clares referències de podcasts que s'han especialitzat precisament en això que comentàvem. Mobituaries with Mo Rocca. Comencem als Estats Units amb Mobituaries, presentat per el corresponsal de la CBS News, Mo Rocca. Cada episodi recupera la vida d'una persona que ja morta intenta explicar-nos des d'una perspectiva diferent. I trobem figures molt conegudes, com, per exemple, l'esportista Jean Thorpe o la cantant Peggy Lee, però també personatges menys coneguts. El podcast compta amb més de 22.000 valoracions a Apple Podcast i es publica cada setmana. És un bon exemple de com convertir una biografia en una història amb ritme, curiositat i personalitat. També el que fem és recordar, per exemple, l'altre exemple, Noble Blood. Si parlem de nissagues, és difícil no pensar en famílies reials. Noble Blood, de Dana Schwartz, es presenta precisament en les vides dels reis, reines i altres membres de les monarquies europees. No es limita a explicar qui va ocupar un tron. Explora les relacions familiars, les lluites de poder, els matrimonis, les tragèdies, les decisions personals que hi ha al darrere dels grans episodis històrics. Actualment acumula més de 13.000 valoracions a Apple Podcast als Estats Units i continua publicant nous episodis també cada setmana. També en anglès, The Rest is History. Tom Holland i Dominic Sandbrook han convertit The Rest is History en un dels grans podcasts internacionals de divulgació històrica. El programa no és estrictament biogràfic, però sovint construeix els seus relats al voltant de grans personatges. De nou, reis, però també emperadors, polítics, militars o altres figures que han deixat una empremta. La seva gràcia és precisament aquesta, agafar una figura històrica i explicar-la com si fos un personatge d'una gran sèrie, amb context, conflictes, relacions personals i moments decisius. Dinastia. No és una sèrie de televisió dels anys 80, que també. Dinasty, The Royal Family's Most Challenging Year. I trobem aquí un podcast que encaixa gairebé literalment amb el que estem cercant. Dynasty, de Vanity Fair, analitza una família sencera, els Windsor. El podcast utilitza entrevistes, material d'arxiu real, testimonis per explicar les relacions i els conflictes dins d'una de les famílies més conegudes del món, des dels primers anys del regnat d'Isabel II fins a Harry i Meghan, el cas del príncep Andrew i el regnat de Carles III. És, en certa manera, una sèrie familiar explicada només amb àudio. I la cinquena, Family Secrets. Acabem aquest top 5 amb la proposta de l'escriptora Dani Safiro. Aquí el protagonista no és una gran família històrica, sinó les històries familiars que sovint s'han mantingut amagades durant anys. Secrets de filiació, relacions trencades, silencis, descobriments, episodis del passat que canvien la manera d'entendre una família. El programa acumula més de 5.000 valoracions també a Apple Podcast i continua explorant aquestes històries personals a través de testimonis dels seus protagonistes. I arribem al final. El podcast destacat de la setmana. Fa unes setmanes parlàvem aquí, no sé si vos en recordeu, de la nissaga dels Reiners, els pescadors de tota la vida, a partir del treball que va escriure Adolf Sintes. Bé, doncs avui continuarem parlant de nissagues, però canviem completament d'àmbit. Avui, Ràdio Menorca ha publicat, fa uns instants, dins del que és La Isla de los Oyentes, l'adaptació sonora d'un article de Miguel Ángel Limón sobre la nissaga dels Taltavui. Una família que va tenir un paper important en l'impuls de l'economia de Menorca i que, amb el pas de les generacions, va veure com aquella força econòmica i aquell patrimoni mica en mica anaven desapareixent. Per tant, tornem a fer allò que comentàvem al principi, agafem un nom propi i convertim en una història. Perquè darrere del cognom dels Taltavui no només hi ha una família, hi ha una part de la història econòmica de Menorca. Hi ha persones, decisions, èxits i també una decadència que ens permet entendre millor una determinada època de l'illa. I avui el podem escoltar. Aquí en tenim un tros.
1: Que en aquell 24 de novembre experimentava de nou que s'havia salvat. Sí? Tornau a viu, però amb el ferit, amb el cor nafrat d'haver-se allillat en la barca totes les nits. Dia 16 de novembre de 1903, 5 anys després del regrés a casa, on podia llegir a la premsa local: en la tarde de hoy ha fallecido don José Prieto Vidal, una de las innumerables víctimas de nuestro desastre colonial. Tócole la suerte de ir a Cuba a defender la patria, mientras otros, por desgracia, se quedaban en casita. Y allí, en la manigua cubana, contrajo la terrible dolencia que le ha llevado al sepulcro en plena juventud. El finado había trabajado de cajista en nuestra imprenta de Francesc Fàbregas, confeccionadora del diari República, El Liberal, y estaba dotado de excelentes cualidades. No se lleva al sepulcro ninguna cruz de San Fernando ni placa militar alguna. Para él solo hubo la cruz del martirio. Experiència ben distinta havia estat per Antoni Victori Taltavull al desembarcament de Mó. Com que era oficial d'estat major, tornant amb el compliment dels seus deures en un qualsevol teatre bèl·lic, no representava sinó una exacta observança de les ordres rebudes, res bus. No hi havia mèrits, només acatament. Observat i complit, es deia a si mateix. Tot plegat, allò sol representava l'exercici de l'honor que hom espera d'un militar professional que ha fet el vot castrense. Així, havent estat amorosament rebut per...
0: I així continua. És la història de la nissaga dels Taltavui, escrita per Miquel Àngel Limón, que podeu ja trobar publicat a radiomenorca.com, a Podium Podcast, a qualsevol de les principals plataformes de podcast del país, com ja sabeu, com és habitual. Ara fem una pausa i continuem.
2: Descubre Godai, el restaurante japomenorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
3: Despertador, escola, feina, compra, sopar i tornem a començar. Sí, setembre ja és aquí. Però a Sant Crispin, tornar a la rutina costa manco. Del 14 al 27 de setembre trobaràs un munt d'ofertes per al teu dia a dia. I a més, per compres superiors a 30 euros, et regalen 3 euros per a la teva propera compra. Tornar costa. Estalviar? No. Aquest setembre, vine a Sant Crispin. Des de 1953, al servei dels consumidors. Amb botigues a l'O i és millor.
4: Hay sabores que llevan una isla entera dentro. Descúbrelo en Micat Restaurant Menorquí, en el Hotel Casas del Lago Calambosc. El chef Luis Valls crea una propuesta de alta cocina con productos kilómetro cero y la esencia más pura de Menorca. Mediterráneo, territorio y emoción en cada plato. Micat, el sabor más auténtico de la isla.
0: Són les 12:38.
5: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
0: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest divendres 25 de setembre amb Edu Zendán. Bon dia.
6: Bon dia, Lluís.
7: Hoy por hoy, Cadena Ser.

0: El grup ecologista GOP adverteix que les inversions previstes a l'aeroport de Menorca sí que n'augmentaran la capacitat operativa i el nombre de visitants.
1: Tot i que Aena assegura que els 170 milions d'euros d'inversió no cerquen incrementar el nombre de vols, les previsions oficials del Ministeri de Transport per al període 2027-2031 estimen un augment de més de 1.700 operacions i 165.000 passatgers anuals més a l'illa. L'entitat ecologista sosté que, tot i que l'aeroport no crea directament la demanda, actua com una porta d'entrada que pot facilitar o frenar la massificació. En aquest sentit, alerten que aquest increment de passatgers augmentarà també la pressió sobre els recursos bàsics com l'aigua, l'energia o la gestió dels recursos. Miquel Camps és el portaveu del GOP.
2: Sí, sí, a nosaltres ens preocupa molt l'ampliació de passatgers que preveu Aena, perquè és molt significativa. Els nombres que ha publicat

0: de l'entrada de més persones.
1: I jo crec que Menorca està en un moment ara molt interessant de debat, perquè crec que està molt madura dins l'opinió pública aquesta sensació de que no ens interessa massificar més illa, i ampliar l'aeroport perquè pugui venir més gent ajuda que se pugui massificar més illa. És diferent si l'aeroport fa millores per atendre millor la gent, això és una altra qüestió, però dins les planificacions que s'han publicat hi ha una previsió d'increment molt gran de passatgers, i aquesta és la part que nosaltres denunciem.
2: El PSOE Menorca reclama mesures immediates davant la situació hídrica de l'illa i demana al Consell Insular i al Govern Balear una actuació coordinada per evitar un major deteriorament dels aqüífers. La proposta presentada per la consellera i portaveu socialista Susana Mora alerta que Menorca es troba en prealerta per sequera des del mes de juny de l'any 2023.
0: Els socialistes recorden que al juny les reserves hídriques se situaven al 34% de mitjana, però amb importants diferències entre masses d'aigua, el 56% de Ciutadella, el 27% de Sarroca i el 23% es Migjorn. Aquest darrer aqüífer abasteix Mos, Castell, Sant Lluís, Alaior, Ferreries i Migjorn. La portaveu dels socialistes, Susana Mora, considera imprescindible disposar de dades actualitzades i individualitzades sobre els nivells i la qualitat de l'aigua. En aquest sentit, reclama al govern una avaluació específica del risc d'intrusió marina i salinització a l'aqüífer de Migjorn, així com la publicació mensual de les dades quantitatives i químiques de les tres masses d'aigua. La proposta també demana al Consell coordinar els 8 ajuntaments, harmonitzar les ordenances sobre consum i aplicar les mesures previstes als plans de gestió de l'aigua. El PSOE planteja, a més, reforçar el control de grans consums, reparar fuites, modernitzar xarxes, reutilitzar aigua i diversificar les fonts d'abastiment.
2: Llorenç Ferrer serà el candidat que el PSOE presentarà a la batllia de l'Ajuntament de Ciutadella després de ser ratificat aquesta setmana per la Junta Local del partit.
0: Llorenç va ser alcalde, recordem, del municipi en aquest mateix mandat, entre el 19 de juliol de 2024 i el 31 de gener d'aquest mateix 2026, quan va cedir-li l'alcaldia en compliment del pacte de govern a la candidata de Més per Menorca, Maria Jesús Begú. L'actual secretari general del partit de Ciutadella assegura sentir-se fortament vinculat al seu poble i manifesta el seu compromís per continuar servint als ciutadans.
2: L'agrupació d'electors Volem Sant Lluís ha presentat 19 al·legacions contra la modificació del pla parcial de Cap d'en Font i Binissafua Platja, pel que preveu la construcció de fins a 115 nous xalets en piscina que amenaça uns recursos hídrics que ja estan al límit.
0: Segons s'explica el grup municipal, la massa d'aigua subterrània de la zona ja es troba sobreexplotada en més d'un 103%, i el nou desenvolupament urbanístic suposaria un creixement del consum de més de 45.000 metres cúbics anuals. Per això, la regidora Emma Navarro denuncia que l'aprovació inicial del projecte fet en el ple del mes d'agost el que fa és evidenciar un projecte que compromet el territori i la sobrecàrrega d'unes infraestructures municipals que ja pateixen massificació.
3: Considerem que no és moment d'autoritzar 115 xalets en jardins i piscines a Cap d'en Font. A Volem Sant Lluís han registrat de nou al·legacions en contra d'aquesta tramitació, ja que trobam que és del tot innecessari aquest creixement urbanístic que, a més, compromet encara més els recursos hídrics. El pla preveu la construcció d'una desaladora quan creiem que seria insuficient pels consums que produirien aquests xalets.
0: Entre les al·legacions, Volem Sant Lluís reclama que revisi la falta de l'informe favorable de recursos hídrics, fet que podria invalidar el procediment. Així mateix posen en dubte que la depuradora de Vini Dalí pugui assumir el sanejament del sector i demanen avaluar alternatives de menor impacte, com reduir el nombre d'habitatges o aturar la modificació del pla. Volem Sant Lluís entén que no s'ha de construir xalets i sí més habitatges residencials i socials.
2: El grup municipal d'Avancem durant el pròxim ple de l'Ajuntament de Lo una proposta per reduir el consum d'aigua a les instal·lacions municipals posant el focus al club hípic.
0: La formació alerta que aquesta instal·lació va consumir l'any passat prop de 900.000 litres d'aigua de la xarxa pública, sobretot per al manteniment de les pistes, concentrant gairebé la meitat de tot el consum durant els mesos d'estiu. Per solucionar-ho, Avançam demana incloure una partida dels pressupostos municipals de l'any que ve per redactar un projecte de modernització de la pista que incorpori materials i sistemes de reg més eficients, així com la revisió de canonades i l'aprofitament de l'aigua de pluja. La seva portaveu i Sallés destaca el valor social i esportiu de l'entitat i remarca la necessitat d'adaptar aquest espai a la possibilitat i a la sostenibilitat sense perjudicar la seva activitat diària.
4: El club hípic fa molts anys que forma part de la vida esportiva i social de l'O i creiem que és important reconèixer i posar en valor la feina que s'hi fa. Ara que les instal·lacions

0: són de titularitat municipal, pensam que és el moment de mirar cap endavant. Amb aquesta moció, demanam que l'Ajuntament comenci a planificar i invertir en les millores que necessita el Club Hípic, modernitzant les instal·lacions i fent-les cada vegada més sostenibles, especialment pel que fa a la gestió i el consum d'aigua.
1: 20 tortugues marines van ser alliberades aquest dijous a la platja de Calan Calderer, després de completar gairebé un any el programa de Head Starting. Els exemplars de l'espècie Careta Careta van néixer l'octubre de 2025 en aquesta mateixa platja i han estat criats en condicions controlades per afavorir-ne el creixement i augmentar també les seves possibilitats de supervivència.
2: L'actuació va començar el passat 8 d'octubre de l'any passat quan el personal de l'hotel Vestige Son Ermità va alertar de la presència d'una tortuga que acabava de néixer. Els tècnics van localitzar un niu on hi havia 25 cries vives, 4 ous sense descloure i 66 ous ja eclosionats. Les 25 cries es van incorporar inicialment en aquest programa de Head Starting i van ser traslladades a centres especialitzats. 20 han completat el procés i han arribat a la fase d'alliberament amb un pes mitjà d'un quilo i mig. Abans de tornar a la mà van ser reunides a l'Oceanogràfic de València, on una prova d'endoscòpia va determinar que són totes mascles. De fet, després d'aquest alliberament, s'ha de destacar també que més d'una vintena de cries de tortuga marina van néixer el passat divendres a la platja de Punta Prima, en el que es confirma com el primer niu de tortuga localitzat aquesta temporada a les Illes Balears. En total, els tècnics del govern van comptabilitzar 23 cries de tortuga careta a careta. L'avís va donar un particular al servei de l'1-2 per activar de matinada tot el protocol de protecció i desplaçar fins a la zona el personal del Consorci de Recuperació de Fauna Marina de les Illes Balears. El niu correspon a la femella que ja havia estat detectada el passat 13 de juliol, intentant també nidificar a Punta Prima. En aquell moment no es va poder localitzar els ous, però la zona es va delimitar i protegir de manera preventiva durant el període d'incubació.
1: Recordem més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
3: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
4: El mejor mueble al mejor precio.
5: En Hipermueble.
1: Hoy hemos invitado a nuestro programa al presidente de la Federación Balear de Fútbol. Hablamos con Jordi Orrec. Jordi, buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, lo cierto es que tenemos ocasión y oportunidad este lunes de poder ver cómo habéis preparado y desarrollado un acto que es al tiempo conmemoración, reconocimiento, pero también reflexión respecto al fútbol presente y futuro, ¿no?
6: Sí, bueno, es un acto enmarcado dentro de los actos de centenario que, como bien sabéis, cumplimos este año 100 años y, por lo tanto, se ha creado un libro y se ha creado una película que se presentó en Mallorca hace 2 semanas y que creemos que se tiene que presentar exactamente igual en las islas. Por lo tanto, ahora la primera en Menorca día 28 y la segunda en Ibiza día 5. Por lo tanto, como decía, en ese acto se va a presentar lo que es un poco el libro con el historiador que realmente le ha dado forma y explicará un poco sobre todo cuál es la parte que afecta mucho más a la isla de Menorca. Posteriormente haremos un reconocimiento a diferentes personas y periodistas y clubes y personas importantes dentro del fútbol menorquín y al final pues visualizaremos una película de 50 minutos que creo que es un reflejo, sin ser el reflejo total de lo que han sido 100 años, porque es imposible en 50 minutos, sí que es un reflejo de lo que ha sido el fútbol más importante que hemos tenido en Baleares estos 100 años.
1: Es un compendio sobre todo de nombres propios de personas, porque esencialmente se trata de eso, se trata de hablar de personas.
6: Bueno, es que el fútbol lo crean las personas. Yo creo que sin gente valiente, gente dedicada, gente altruista, no tendríamos 100 años de historia. Es decir, que un presidente esté 20 años en un club es un milagro hoy en día. Que un entrenador o un delegado esté 40 años ligado a un club es histórico. Por lo tanto, a todas esas personas creo que hay que premiarlas. Y de eso trata un poco el libro y la película. También de toda aquella gente que sin hacer ruido pues está en el día a día de un club y dedicando sobre todo gran parte de su vida a ese club. Por eso también premiamos, el premio que llamamos nosotros Yendo Fútbol, pues a toda esa gente que no ha tenido esa visibilidad pública que puede haber tenido un presidente o un entrenador de renombre, pero sí que ha estado muchos años trabajando para un club o para varios, que creo que también merecen un reconocimiento.
1: Es un bonito recuerdo, pero sobre todo esto lo que tiene que consolidar es el hecho de que es una base fabulosa para continuar adelante, y ir adelante significa vencer pues retos o problemas del día a día. ¿Cuál es un poco el trabajo a futuro que ve Jordi Orrach en el fútbol en Baleares?
6: Bueno, el fútbol ha cambiado muchísimo, como tú bien sabes y como sabe todo el que escucha este programa, el fútbol y muchos otros deportes, pero especialmente el fútbol ha cambiado muchísimo de esas imágenes que veremos en el libro y de esas imágenes que veremos en la película de los años 70, 60, 50, 80, 90, ha cambiado muchísimo. Por lo tanto, estamos en un escenario completamente distinto, en un escenario donde según qué cosas ya en el fútbol no caben, como el tema de la violencia, donde antes estaba muy normalizado ir al campo para desahogarte, hoy en día ya es penalizado. Por lo tanto, que creo que necesitamos pues todo este trabajo que están haciendo los clubes, que hoy por hoy lo están haciendo muy bien, que hace 3, 4, 5 años era impensable, hoy están condenando la violencia, están trabajando para que no haya violencia en los clubes. Por lo tanto, creo que eso tiene que ser el futuro para un fútbol sostenible y un fútbol, sobre todo, que la sociedad entienda que es parte de la educación de nuestros hijos e hijas. De la otra manera, solo competíamos, solo ganábamos ligas, solo nos pegábamos. Hoy en día el fútbol es otra cosa. Nosotros desde la Federación ya hemos impulsado desde hace 2 años infinidad de campañas antiviolencia y además este año hemos creado una academia inclusiva que da salida también a que el fútbol es para todos. Por lo tanto, personas con diversidad funcional, personas con TEA o personas mayores de 60 años puedan jugar al fútbol. Es un poco el fútbol por sí, Luis, el fútbol por sí juega solo. Es decir, el fútbol masculino, en este caso, por ejemplo, es un deporte que no tienes que hacer prácticamente nada para ir aumentando licencias. Pero es verdad que el fútbol femenino o el fútbol sala merecen un reconocimiento especial y una forma de trabajar distinta. Por lo tanto, en eso creo que es el reto del fútbol, que Menorca, en este caso, llegue a tener ligas consolidadas de fútbol femenino y de fútbol sala. Es un reto que no conseguiremos a corto plazo, pero sí que es un trabajo que tenemos que hacer a corto y largo plazo para que la isla también sea referente en fútbol femenino y en fútbol sala.
1: Importante para poder crecer o para poder avanzar el que vaya todo de la mano, y eso significa pues que haya mejores infraestructuras o que se haya un buen mantenimiento de las que haya, que se incorporen vestuarios de mujeres. O sea, es realmente un reto de futuro.
6: Es un reto de futuro porque, como te decía, el fútbol ha cambiado muchísimo. Es decir, por ejemplo, nosotros ahora en la federación, en el campo federativo que tenemos aquí en Mallorca, vamos a protegerlo todo porque la sociedad demanda que un chico pues no se mate contra una valla. Vamos a proteger todo lo que son los perímetros de nuestra instalación. Ibiza ya lo ha hecho y tenemos que entrar en negociaciones con el Consejo de Menorca para que también lo haga. Pero retos hay muchos. Por lo tanto, yo creo que al final los clubes de Menorca están aceptando que al final tenemos que ir de la mano todos juntos para luchar por un objetivo común, y es que tener más instalaciones, porque el problema fundamental de Baleares y de otras comunidades, pero especialmente de Baleares, no tenemos espacios para hacer más instalaciones. Por tanto, habrá que buscarlos. No tenemos espacios para hacer más pabellones. Habrá que buscarlos. Muchos campos de Menorca, de Ibiza, de Mallorca, están sin riego. El riego no funciona. Y eso es muy importante para evitar lesiones. No tenemos vestuarios para chicas. Por ejemplo, cuando nosotros enviamos un trío arbitral y una de ellas es chica, pues muchas veces tiene que esperar a que se cambien los árbitros que son chicos para entrar ella, o al revés. Tanto nos queda muchísimo trabajo por hacer. De aquí al futuro habrá muchos más cambios en el fútbol, y es verdad que el centenario es un poco pues el punto de partida de una nueva era donde nosotros probablemente no veremos ya los 100 años siguientes, veremos solo una pequeña parte, y tenemos que sentar las bases para un proyecto mejor.
1: También es necesario, por ejemplo, el que haya, ya que hablábamos de personas, ¿no? Gente que consolide esto en adelante. Estoy pensando particularmente en lo que es la parte arbitral.
6: Vamos a ver, tanto la parte arbitral como la parte directiva de un club ha cambiado también muchísimo. Si me permite, yo recuerdo cuando yo era entrenador, yo entrenaba gratis. Y entrenaba equipos juveniles o cadetes. Hoy en día nadie hace nada gratis. Pero ni las juntas directivas, muchas de ellas, no digo que en Menorca los presidentes cobren, pero muchos de ellos en Mallorca sí cobran. ¿Por qué? Pues porque la vida ha cambiado muchísimo. Hoy en día tú no puedes destinar gran parte de tu vida a estar en una actividad extraprofesional sin tener nada a cambio, porque la vida no te lo permite. Porque el precio de la vivienda era muy alto, porque el precio del alquiler es muy alto, porque la cesta de la compra es muy alta. Yo creo que todo eso tiene que cambiar. Y vamos a un modelo mucho más profesional de clubes, donde tendrán que buscar ingresos. Nosotros ya participamos en una gran parte de los ingresos que tienen los clubes, pero es verdad que el panorama social es muy complicado. Una casa en Menorca vale muchísimo dinero, cualquier tipo de casa. una casa en Ibiza el doble y una casa en Mallorca también mucho más. Por lo tanto, al final tendremos que empezar a optar por unos modelos mucho más profesionales, donde el que dedica gran parte de su tiempo a estar en un club de fútbol tenga esa recompensa. Al igual que el tema arbitral, nosotros hace, yo creo que más de 8 años que tenemos los recibos arbitrales congelados, porque no queremos cargar de más dinero a los clubes, pero es verdad que el árbitro cada vez menos quiere pitar por 40 euros una leviña, porque no le sale a cuenta. Si tiene que ir de más a una ciudadela a pitar una leviña, 40 euros le quedan 30, de esos 30 se queda 5 a la federación y son 25. ¿Le sale a cuenta perder una mañana para pitar una leviña? Bueno, pues ese es el modelo, un modelo bastante más profesional, al que al final tendremos que llegar, no digo ahora ni mañana, pero sí en un periodo de medio plazo seguro.
1: El fútbol es un deporte, no podemos decir que es un deporte más, es el rey, y eso cuenta mucho también el que seamos campeones del mundo. Entiendo que eso le da un espaldarazo importantísimo a lo que es el fútbol.
6: Bueno, es que yo creo que el ser campeones del mundo de masculino y de femenino, este fin de semana pasado, campeones de Europa de masculino y femenino de fútbol playa, es decir, el fútbol español está pasando por un gran momento. Y ese tiene que ser el reflejo realmente de la sociedad, tiene que ser el reflejo de los jugadores que quieren llegar arriba. Pero también es verdad que ese reflejo se convierte muchas veces en violencia, en frustración por parte de los jugadores, en frustración por parte de los padres, porque todos creen que pueden tener un hijo que llegue a ese nivel. Tanto yo sí que en ese caso sí que estamos haciendo bastante pedagogía para que la gente entienda. Hemos sacado un programa que se dice Lluita Junts, donde haremos charlas para padres, madres y jugadores, para intentar que entiendan cuál es el panorama de un hijo de 6, 7, 8, 9 años que empieza a jugar al fútbol, que el objetivo no debe ser de inicio nunca ser profesional, sino más bien todo lo contrario, debe ser formarse como jugador, como persona. Los que hemos jugado a fútbol sabemos que lo que se vive dentro de un vestuario, dentro de un campo, no se vive en ningún otro momento de la vida, ni en el colegio. En el colegio el compañero suspende y bueno, muy bien, perfecto. En el fútbol no, en el fútbol si perdemos, perdemos todos. Por lo tanto, al final sí que es verdad que de alguna manera eso nos ayuda para seguir creciendo. Igual que el fútbol sala, me lo he dejado, pero también es campeón. Por lo tanto, igual nos sirve para seguir creciendo, pero sobre todo nos tiene que servir para, como dirigentes, todos los que dirigimos en cualquier ámbito, plantarnos, sentarnos, estudiar y analizar cuál es el mensaje que queremos enviar a nuestros chicos y chicas.
1: Pues hablamos de esta presentación del libro de los 100 años y del vídeo. No hemos comentado lugar y hora, recuérdamelo.
6: Sí, esto es en el cine de en los cines de Mahón, el lunes a las 7:30, que se presentará pues tanto el libro como la película, el lunes 28, para allá. Llevamos unas 120 personas invitadas, para sobre todo todo aquel que forma parte del estamento fútbol en estos momentos.
1: Jordi Orrec, presidente de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Un abrazo y hasta pronto. Y por 100 años más.
6: Muchas gracias a vosotros, como siempre, y un abrazo muy fuerte.
7: Arriba el 25è aniversari de la Fira d'Artesania de Ferreries. Aquest any, amb rècord d'estants, més de 50 parades per celebrar l'artesania i el producte local. Vine a Ferreries els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Tallers, xerrades, jocs i molt més. Organitza Ajuntament de Ferreries. Col·labora Consell Insular de Menorca. Viu Ferreries tot l'any.
8: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
9: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
10: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Molt. Només a Multiòptiques.
11: El nostre nou horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8:30 de la tarda. Vos esperem a Mahó, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
12: Es la una, las 12 en Canarias.
13: No he logrado defender mi casa, pero he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Son las primeras palabras de Mari Carmen desde el hospital, dos días después de su desahucio. Sumar quiere expropiar la que era su vivienda, pero el PSOE dice que no está por la labor.
12: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Partido Socialista se niega a expropiar la casa donde vivía Mari Carmen, como propone Sumar. Lo acaba de decir el ministro Félix Bolaños en un acto en Bilbao.
14: Yo no soy partidario de fórmulas de expropiese que no lleven a ninguna parte y que no tienen encaje claro en la Constitución española. Yo creo que tenemos que buscar soluciones que sean soluciones integrales, que sean soluciones para la generalidad de la gente que tiene problemas para acceder a una vivienda, tanto en régimen de alquiler como en régimen de propiedad.
13: Esto sostiene Bolaños, le acaba de contestar otro ministro, en este caso de Sumar. Escuchamos a Pablo Bustinduy.
15: Pues yo creo que el gobierno no puede dejar que esto quede así. Y tenemos herramientas recogidas en la Constitución española que establecen que la propiedad privada tiene límites. Y tenemos formas y herramientas para restaurar ese daño y para fijar un precedente para que el próximo se lo piense. Porque tenemos que mandar un mensaje a estos fondos, a esta gente, a estos inversores a los que Ayuso les pone la alfombra roja. No sois bienvenidos en España. Y por tanto creo que es algo que es perfectamente de sentido común y que se puede hacer.
13: Claro que lo vamos a defender y lo vamos a pelear. Dos sensibilidades en el gobierno, allí en el Ejecutivo aseguran que están trabajando contra reloj para tratar de llevar al Consejo de Ministros del próximo martes ese real decreto sobre vivienda para el que, entre otros, necesitan a Junts. Esta mañana Miriam Nogueras ha dicho en la SER que en el Ejecutivo ven con buenos ojos las propuestas que han hecho centradas en rebajas fiscales. Como digo, esta semana, esta mañana, hemos escuchado las primeras palabras de Mari Carmen tras su desahucio desde el Hospital Gregorio Marañón, donde lleva dos días ingresada. Ahí, desde allí, ha llamado la atención a la población para seguir luchando para defender su casa. La Unión Progresista de Fiscales, además, está reclamando que la Fiscalía pueda intervenir en aquellos desahucios de personas especialmente vulnerables. Información de Pedro Jiménez.
16: La UPF reclama reformar la ley para que los fiscales puedan intervenir en desahucios de personas vulnerables como el de Mari Carmen. Dicen que es incoherente que puedan participar en otros procesos cuando hay menores o vulnerables y no en estos. Abogan por una intervención puntual, especializada, limitada a valorar la situación de vulnerabilidad. No se trata, subrayan, de impedir automáticamente un desahucio, de desconocer los legítimos derechos de los propietarios. Se trata de garantizar que se protegen también los derechos del vulnerable y que se ofrece una respuesta jurídica efectiva y humana.
13: Hora 14, 1 de la tarde y 2 minutos. Además de la vivienda, el otro foco sigue estando puesto en Ceuta un día más. También en Hoy por Hoy, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha dejado caer que se debería permitir hacer devoluciones en caliente para que los migrantes vuelvan a Marruecos. La inmigración, que es noticia hasta ahora, porque en Lleida el ayuntamiento ha prohibido el uso del burka y del niqab en espacios públicos a propuesta del PSC. Nos vamos hasta allí. Información de Marisel Benavarré.
17: Lleida prohíbe el uso en la vía pública y en las dependencias municipales de prendas de ropa o de otro tipo que tapen el rostro. Sin citarla, se refiere al niqab y al burka. La propuesta del gobierno socialista de la ciudad ha salido adelante con el apoyo de Vox y también de Junts, que ha incorporado una coletilla a la ordenanza, y es que esta prohibición se haga según la normativa vigente. El objetivo de incorporar esta coletilla es preservar la prohibición en caso que algún día la regule el Congreso y también para intentar evitar que, como ocurrió en 2013, el Supremo anule la ordenanza por falta de competencias. Esta ordenanza prevé sanciones de entre 400 y 750 euros por llevar niqab y burka.
13: Y más cosas de este viernes.
12: Hora 14. Las noticias de la una.
13: Con Javier Lévana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Elegir bien el supermercado en el que compramos nos puede ahorrar 1.310 euros al año. Es la conclusión que acaba de publicar la OCU. Edu Hernández.
19: Sí, ese es el ahorro medio calculado por la Organización de Consumidores para este 2026, aunque puede ser de hasta 4.381 euros si vivimos en Madrid. La OCU señala además que el encarecimiento de la cesta de la compra se ha desacelerado. Si en 2025 fue del 2,5%, este año es del 1,8%. Aunque eso sí, el problema sigue estando en los productos frescos. Ileana Izbernicianu es portavoz de la OCU.
20: Nos preocupan sobre todo los productos frescos, porque han subido un 4,7% de media, y destaca especialmente el pescado, con un incremento de hasta el 8,6%.
19: Tomates, limones, coliflores o berenjenas son los alimentos que más han subido en 2026.
18: Gracias, Edu. Y el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido que se expulse de una liguilla de fútbol amateur al equipo que exhibía simbología franquista en su escudo y que se hacía llamar el Bayern de los Caídos. En él juegan dos altos cargos de Vox, Radio Barcelona, Oriol Soler.
0: David Escudé, concejal de Deportes, pide al responsable de la liguilla de fútbol 7 que actúe con la máxima rapidez y que eche al equipo que se hacía llamar Mingo Rubio Balompié y Bayern de los Caídos, que además lucía simbología franquista en su escudo. Considera el concejal en la carta que su presencia es incompatible con los valores del deporte y con los principios básicos de la convivencia democrática. La liga tiene que empezar el jueves que viene en el Velódromo de Horta, una instalación municipal. Recordar que, tal y como avanzamos aquí en la SER, en este equipo juegan dos altos cargos de Vox en Barcelona, Juan Cremades y Carlos Oliva.
13: Nos quedan los deportes. Con el tenis como protagonista, Juan Antonio San Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
21: Muy buenas, Javier. No ha comenzado bien el equipo femenino español en las semifinales de la Billie Jean King Cup. Ha perdido Jessica Bouzas en dos sets con Muchova, 7-5, 6-4. Primer punto para la República Checa. En breve comienza el segundo. Cristina Busa contra Noskova. Del fútbol está en el descanso el amistoso Australia 0, Brasil 0. España estrena mañana la segunda estreña. Visita a Inglaterra en Wembley en la Liga de Naciones. Esta primera jornada de la competición sigue hoy con más partidos. Los dos más destacados, Italia-Bélgica y Turquía-Francia. Se estrena Zidane como seleccionador francés, los dos partidos desde las 9 menos cuarto de la noche. De lo de ayer, debutó Xavi Hernández en el banquillo de Holanda, debut también de Klopp en el de Alemania, se saldó con empate a 1. Otros partidos de ayer, Portugal 1, Gales 0, marcaba Joao Félix, y Noruega 3, Dinamarca 2, doblete de Haaland. Y en baloncesto, hoy se completa la primera jornada de la Euroliga. Valencia Basket visita a Besiktas desde las 7 de la tarde. Ayer ganaba el Barça a Efes en Barcelona, perdía Baskonia en su pista con Olympiacos y perdió el Real Madrid en la pista de Dubái.
13: Ivana, qué ganas tenemos de irnos de fin de semana, el tiempo además nos va a acompañar bastante, ¿no?
18: Pues sí, sigue este olorcillo verano, pleno otoño, seguimos con temperaturas bastante altas hoy en el Ebro, en los Pirineos y en Canarias. Bajan, eso sí, en Galicia y en el Cantábrico.
13: Pues mira qué bien. Con esto y más, volvemos a partir de las 2, la 1 en Canarias.
22: Hora 14, el láser.
1: Escoltes Hoy per Hoy Menorca, la 1 i 7 minuts. Hem començat el nostre programa en la llista dels podcasts de la setmana i presentant algunes de les novetats en les que hem anat fent feina des de la producció de Ràdio Menorca, amb la nissaga del Saltavui, que ja el pots trobar a la Isla de los Oyentes. I també hem tingut oportunitat de xerrar amb Jordi Orrac, el president de la Federació de Futbol de les Illes Balears. Dilluns estarà per aquí, per Menorca, presentant el seu llibre del centenari. 100 anys donen per fer un comentari, una reflexió i alguna cosa més. Hi haurà la presentació del llibre i també d'un documental. I reient també el president, doncs hem reiat del que és l'esport, del que vol ser, de les qüestions que implica. Realment interessant. I més tenim a compartir. Si ens voleu acompanyar, el que fem de seguida és anar sentint, primer de tot, les paraules que manteníem amb el propi Jordi Orrac a la primera del programa.
6: Sí, bueno, es un acto enmarcado dentro de los actos de centenario, que como bien sabéis cumplimos este año 100 años, y por lo tanto se ha creado un libro y se ha creado una película que se presentó en Mallorca hace 2 semanas y que creemos que se tiene que presentar exactamente igual en las islas. Por lo tanto, ahora la primera en Menorca día 28 y la segunda en Ibiza día 5. Por lo tanto, como decía, en ese acto se va a presentar lo que es un poco el libro con el historiador que realmente le ha dado.
1: Eso, la primera del nostre programa. Per cert, a causa d'una avería a la xarxa elèctrica que l'emporté es troba actualment sense subministrament elèctric. No tenen llum. Endesa, l'empresa responsable de la xarxa, ha informat que es tracta d'una avaria en la qual ja s'està fent feina i que, segons la previsió facilitada del servei, podria quedar restablert aproximadament damunt la 1:30. La ràdio t'acompanya, si és en piles, almenys. No te preocupis, estem aquí, al teu costat. Ho dic per tots els veïns i veïnes de Can Emporté, que ara mateix no tenen llum, culpa d'aquesta avaria. I el que fem de seguida és una pausa. I continuem. Tot de seguida ens aproparem a Cala Sant Esteve.
23: IHM contrata Dirección de Obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata Dirección de Obras.
24: Descubrint el museu. Un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
1: Volem jugar amb tu. Sí, des del museu volem jugar. I per què? Doncs perquè, no t'ho havien dit, estem aconseguint que el museu sigui alguna cosa més que un aparador, que un indret allà on anar i veure, que hi ha moltes coses que val la pena veure. S'està convertint en un indret allà on també xalem, gaudim, aprenem, compartim, relacionat amb la salut, fins i tot. Bé, volem proposar-te que participis del Joc del Caixó. És una nova jornada d'aquest joc menorquí que ha aconseguit una cosa que no sempre és fàcil, i és resistir el pas del temps. Encara que li deim el joc del caixó, hi ha qui ho coneix com jaquet. És un joc d'estratègia. L'origen... Bueno, aquí hi ha alguns dubtes. Es juga amb un tauler del backgammon, això pot donar una pista, i encara hi ha indrets allà on es juga. Es juga a algunes cases en particulars, a casinos, a bars... I des del Museu de Menorca ja fa algun temps que ho estan recuperant perquè cada vegada més gent n'aprengui. I tota la gent que de moment s'està apropant xala tant que hi torna, i això és molt polit. El claustre del museu es convertirà el 7 d'octubre a les 19 hores en una nova jornada del Joc del Caixó. Apunta't, telefona al museu, al 971-350-955 i digues, jo vull aprendre o vull venir... O vull jugar, perquè ja en sé un poc, i xala.
2: Cova d'en Xuroi, Closing Party 2026. Sábado 26 de septiembre, a partir de las 23:45 horas. Closing Party 2026. La Closing de Cova d'en Xuroi. La Closing de Cova d'en Xuroi.
3: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
4: Recupera la teva mobilitat i el teu benestar amb Esteve Ortopèdia a mida. Especialistes en la creació de pròtesi i òrtesi totalment personalitzades. Analitzem el teu cas per oferir-te la solució exacta que necessites, adaptada al teu ritme de vida. Visita'ns al carrer Cos de Gràcia de Mo i torna a moure't amb total comoditat. Esteve Ortopèdia a mida. La teva salut i autonomia en les millors mans.
5: En el corazón de Menorca, el restaurante Yucas Alden Gran te invita a un viaje para los sentidos. Nuestra cocina creativa utiliza productos de nuestra propia finca. Como de costumbre, participamos en la Mostra de Cuina Menorquina. Ven a disfrutar de nuestro menú especial. Restaurante Yucas Alden Gran, abierto desde las 19:30 horas de lunes a sábado hasta finales de octubre.
7: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alayor. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
25: Atención familias, la vuelta al cole ya está en Memphis. Chándales, pantalones, sudaderas, conjuntos y batas para el cole. Todo lo que necesitan tus hijos para empezar el nuevo curso está en Memphis. Cómodo, práctico y al mejor precio. Este septiembre prepara su vuelta al cole en Memphis. Tiendas Memphis, volvemos al cole contigo.
1: Volem mirar d'apropar-nos a continuació fins a Cala Sant Esteve. En aquests dies hem pogut constatar i xerrar un poc amb diferents veïns que expressen un poc el seu desencís. Voldrien que tot anigués un poc més ràpid i més encarat al que els hi permeti tornar a la normalitat. Recordem, després del despreniment d'una roca de 20 tones que va provocar la mort d'un veí de 65 anys el mes de gener, L'Ajuntament va desallotjar 105 habitatges de Cala Sant Esteve, el Fonduco i Cala Figuera pel risc de nous esfondraments. Xerrem a continuació amb el batlle del Castell, Lluís Camps. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: A hores d'ara, els veïns demanen això, no? Com que tot es resolgui més ràpidament, més al seu favor. Què estan demanant els veïns? Què diu l'Ajuntament?
8: Bueno, l'Ajuntament està fent les passes que tècnicament té que disposar, val? En la voluntat sempre de poder ajudar i a cursar plaços per l'interès general dels veïns i a cursar costos també per l'interès general dels veïns en concret de la Cala Sant Esteve i de Fonduco. Val? Amb això que vull dir, important també tenir molt present, estem tallant de la majoria de zona afectada és privada, de diferents privats, però és privada, per tant, l'administració té un marge de maniobra limitada i no se pot accedir en segons quines accions, però sí que en el que podem contribuir, facilitar i ajudar sempre han estat disponibles i disposats a fer-ho i seguirem fent fins al darrer dia que les obligacions mos toqui. No? Un tema també important que hi ha un consens total en la corporació municipal, per tant, totes les formacions polítiques i estem units amb aquests temes i això fa que també pues, hagi una garantia total per als veïns. Dit això, el ritme que du la Cala Sant Esteve va un poc més endarrerit del que és Fonduco, perquè Fonduco ja han tingut la possibilitat d'haver presentat en els veïns del projecte executiu que ha proposat l'estudi, allà on se li va presentar, allà on van poder consultar, es van donar unes setmanes d'anàlisi, de reflexió, d'estudi, i se'ls va tornar a convocar, i a dia d'avui ja m'acosta de que hi ha un principi d'acord per poder executar el projecte i fer-se càrrec pues, cada un de les seues parts corresponents i les seues obligacions. Val? Per tant, això era l'objectiu que nosaltres volíem, nosaltres facilitar les eines perquè ells puguin disposar de les eines necessàries per acometre aquesta acció i amb un únic estudi no tinguin que contractar diferents estudis, contractar diferents empreses, que això l'únic que fa és encarir més encara la situació. I nosaltres volem tot el contrari, que amb un únic estudi basti per tothom, que amb una única empresa, si és possible, si es posen d'acord els interessats, els particulars, serà més econòmic i serà més ràpida l'execució, i això és un poc el que des de l'Ajuntament, l'acompanyament que intentem fer i que volem fer. A la Cala Sant Esteve, a dia d'avui se mos ha presentat un avantprojecte del que serà aquest projecte executiu, està pendent de resoldre un parell de zones concretes, uns detalls concrets de la cala, i dia 6, a les 4 del capvespre, tenim convocats en els veïns, allà on el dia explicarà el projecte, allà on hi haurà els tècnics que han confeccionat aquest projecte per poder explicar-lo, i allà on estaran oberts les consultes, les preguntes, les dubtes que puguin sorgir. Una vegada acabi aquesta sessió de presentació, li donarem, com toca, un parell de setmanes en els veïns perquè intentin posar-se d'acord per poder intentar anar de la mà tots, els privats i l'administració dins la possibilitat que pugui, perquè nosaltres no hi ha que oblidar que tenim unes competències i unes limitacions que nosaltres no podem interferir, no podem entrar ni decidir ni fer accions a el que són propietats privades de forma directa. Per tant, això també és important que tinguem sempre present. Val? Que el compromís de l'Ajuntament, a Sauratxer, sigui plataforma d'afectats, sigui associació de veïns, sigui un veí particular. Sempre han volgut i sempre havia funcionat bé. Ara hi ha aquesta novedat que nosaltres hem agafat un poc pues, d'imprevist, perquè sempre hem tingut una comunicació molt fluida en les associacions. Sense anar més enfora, aquesta setmana m'ho havien reunit dues vegades i a petició del president de la Cala Sant Esteve era us heu de seguir ajudant encara l'any que ve i la voluntat nostra és seguir ajudant les vegades i és que faci falta, però dins un marc competencial possible i legal. Va? Jo m'he compromès que dins l'exercici 2027 dotarem una partida en els pressupostos que a dia d'avui no puc desvelar perquè no la coneixem. Tenim que començar a confeccionar el que seran els nous pressupostos de 2027. Hi ha una sèrie de compromisos, hi ha una sèrie de qüestions que ens condicionaran a poder saber quin import podríem destinar en aquesta acció, i per tant no puc atrevir-me a dir quina quantitat serà. Val? Però així també vaig compartir amb el Consell Insular i amb el Govern Balear la necessitat de poder contemplar i seguir comptant amb ells per possibles noves col·laboracions. Per tant, la feina que se me va demanar des de l'Associació de Veïns està feta, per això ahir vaig fer una altra convocatòria en l'associació per compartir aquestes consultes propostes, i bueno, se'n van anar contents, se'n van anar agraïts de l'agilitat i de la resposta que se li va compartir. Val? I per tant, nosaltres entenem que la millor manera que pot fer que la solució sigui més ràpida, més prudenta i més més positiva és que haguem d'intentar anar a desamar tots, sabent que cada un té les seues particularitats, les seues dificultats o menys dificultats per poder afrontar les possibles accions, però bueno, intentar amb tots posar-nos a la pell de l'altre per intentar cercar les solucions que siguin el més ajustades i el més ràpides possibles. Mm-hmm. Sí, també una cosa important, afegir. Des del moment que els veïns van rebre aquesta ordre d'execucions per poder restablir la seguretat de la seva zona afectada, doncs des d'aquell moment ells tenen tota la llibertat i tota la autorització per poder fer aquestes accions, perquè, clar, hi ha hagut veïns, tant a Fonduco com a la Cala Sant Esteban, que han fet aquestes actuacions. Han agafat, han contractat una empresa especialitzada o una empresa de jardineria, perquè només era un tema de jardineria, i s'ha fet la feina, s'ha revisat i s'ha reconegut com a zona ja segura. Per tant, hi ha veïns que ja s'han adelantat, no han esperat que l'administració faciliti el document aquest, però jo entenc perfectament que els veïns ja tenen una afectació de més risc, de més necessitat d'un document tècnic acurat, pues, que han d'esperar tenir aquest document. També el mes d'agost no ha estat un aliat en aquest cas, perquè bueno, el mes d'agost sabem que hi ha empreses i que no fan feina totes més, i clar, entre una qüestió i l'altra, per això s'acaba Sant Esteban d'un mes i mig, de retras en comparació a Fonduco, i són empreses diferents, per tant, les coses a vegades no poden anar en paral·lel i sempre hi ha una que s'atrevança més o l'altra, no?
1: Sí, volíem recalcar el fet que estem xerrant no de l'associació de veïns, sinó d'una sèrie de veïns que han creat aquesta plataforma, que denominen plataforma d'afectats per Cala Sant Esteban. Rellevem un poc que en torna tot el que és l'espera, no? De poder veure arribar solucions, però després també, com bé comentava, hi ha alguns casos en els que s'assuma d'alguns determinats propietaris el desencís de Cebre, que pot suposar un nou desllindament de costes, o com els hi pot afectar la possible reclassificació dels seus terrenys.
8: Bueno, això és un tema tècnic pur i que afecta una administració que jo no represent, que és l'administració central, a Madrid, Costes. Nosaltres, com van anunciar i com reiteram, van presentar un primer recurs, i ara, si no, ara a ratll de cap, o 14 o 16 d'octubre, tenim que presentar els contenciós administratiu davant aquest del l'INDE que ens va presentar i aprovar Costes, vale? Nosaltres com a administració tenien aquest pla. Per tant, tenim un professional contractat expressament per aquest tema, per tant, com a ajuntament, una mostra més de que defensam l'interès general dels veïns de Sacaba i del Fonduco, que són les dues urbanitzacions bueno, o caldes en aquest cas, que afectats per aquest deslinde, i per tant nosaltres ho seguirem defensant, que són dos nuclis que estan consolidats abans de l'any 56, que està més que proves evidentes, que dins els plans parcials o plans generals contemplen perfectament aquestes figures, i per tant entenem que hi ha prou pes objectiva per poder defensar de que els veïns tenen els seus drets i que l'administració, en aquest cas central, està intentant ara usurpar d'una manera poc justificada, no?
1: Volem agrair avui que ens hagi acompanyat en el transcurs del programa el batle del Castell, Lluís Camps. Gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
8: Molt bon dia, gràcies.
1: Doncs hem sentit aquesta intervenció del batle del Castell i també volem sentir qui exerceix de portaveu de la plataforma d'afectats de la Cala Sant Esteve. Serem a continuació amb Eugènia Ortiz. Eugènia, bon dia.
9: Bon dia. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per donar-nos aquest espai.
1: Bueno, tot plegat, crec que has pogut sentir també el Butler expressar un poc justificant el tema del temps en què cada cosa necessita, explicant com cada qual després o cada propietari hi posava exemples de fondo, com doncs havia tirat un poc pel seu compte. Bueno, sembla ser que ara hi ha una reunió prest allà on vos explicaran un poc com està tot i vos diran quines seran les següents passes. Però tot plegat, això va passar el mes de gener i des d'ençà estem un poc desemparats, no?
9: Sí, sí, sí, això és el que hem sentit tots aquests mesos, doncs. Manca d'informació, documents que vàrem demanar ben a l'inici a través del registre de l'Ajuntament i mai ens han arribat. Una mica d'acompanyament, no només també a nivell d'informació, sinó acompanyament cap a aquella família doncs, que finalment va patir aquesta tragèdia tan gran i que a hores d'ara encara estan fora de casa seva. Jo, si em permets, comentant una mica no, doncs el que hem escoltat del batle aquest matí, si em permets fer un parell de puntualitzacions, sí. M'agradaria molt si es pogués fer, sí?
1: Sí, sí, sí.
9: O sigui, hi ha una cosa que ell ha comentat sobre el marc legal i tècnic, entenem, aquests marcs legals i tècnics no són fàcils dins de les institucions públiques, són processos llargs i difícils, però també entenem que a nivell humà doncs, hi ha certes, no, certs apropaments o certs acompanyaments que hem trobat a faltar, no? I això ja no entra dintre del pla tècnic. I després una observació pel que fa a l'objectiu, no? Que crec que ha quedat molt clar, no? Quin és l'objectiu que ha marcat prioritari el batle. Quan diu que l'objectiu és que cada veí, no? Doncs pogués arribar a tenir aquest estudi tècnic per poder doncs, desenvolupar aquestes consolidacions sobre els penya-segats que ens remarca a cada un dels veïns a la cala. I aquí és on nosaltres no compartim aquest objectiu. Això m'agradaria explicar-ho. És a dir, nosaltres no volem arribar al dia 6 i que se'ns expliqui de forma individual i que se'ns doni un estudi tècnic de forma individual de quines són les consolidacions que hem de fer espanyol, perquè considerem que això no ho hauríem d'haver fet, no s'hauria d'haver plantejat des de la individualitat. Creiem que plantejant ja des de la individualitat aquest problema, el que han fet és separar-nos dels veïns i a les veïnes i generar contrastos. Qui ha pogut pagar-se, com ha dit el batle, les consolidacions pertinents perquè té doblers, ho ha fet. I qui no ho ha pogut fer, doncs no pot entrar a casa seva a dia d'avui. És a dir, ja amb aquesta actitud, amb aquest objectiu, el que fas és generar unes diferències entre la gent molt visibles, molt doloroses, perquè som un veïnat que ens coneixem de molts anys i pensem que no ha estat encertat aquest objectiu, precisament. Que aquest objectiu s'hauria d'haver abordat d'una altra manera. I aquí és on creiem que no hem tingut l'espai per explicar, o si ho hem intentat dir en diverses reunions, no se'ns ha escoltat. Perquè l'objectiu ells ja el tenien molt clar i molt marcat, no? En aquesta direcció d'individualitzar un problema que pensem que és global, que pensem que és patrimonial, i que no estem d'acord amb aquesta, amb aquest camí, no, que s'ha pres.
1: En aquest desacord de com s'han fet les coses, tot plegat, per part de la plataforma, teniu pensat a l'actuar d'una manera, diguem, paral·lela al que és l'oferiment que feia l'Ajuntament de fer la presentació d'aquest projecte, perquè després que de vegi sàpiga com actuar? No sé si heu pensat en no sé, en fer alguna mena de d'acte.
9: Bé, de fet, aquesta roda de premsa que hem convocat avui doncs anava una mica en aquesta direcció d'avançar-nos aquests sis dies sis i dir que no estem d'acord amb aquest objectiu. I, si cal, anirem a la reunió a recordar que no estem d'acord amb aquest objectiu, que no és la manera de treballar-ho. És un problema global que estan intentant dividir-lo i estan creant doncs una situació molt estranya a la cala. Perquè qui pot, com t'he comentat, doncs ja ho ha fet, qui no pot...
1: Ara estem perdent la comunicació, sembla ser que hi ha alguna mena d'interferència intermèdia, però no sé si ens escoltes, Eugènia? No, hem perdut aquesta comunicació. Anem a veure si podem recapitular un poc i també recuperar la conversa que estàvem mantinguent amb la nostra convidada. Fem primer una pausa.
10: Despertador, escola, feina, compra, sopar i tornem a començar. Sí, setembre ja és aquí. Per a Sant Crispin, tornar a la rutina costa manco. Del 14 al 27 de setembre trobaràs un munt d'ofertes per al teu dia a dia. I a més, per compres superiors a 30 euros, et regalen 3 euros per a la teva propera compra. Tornar costa. Estalviar? No. Aquest setembre, vine a Sant Crispin. Des de 1953, al servei dels consumidors. Amb botigues a l'O i és mitjorn.
11: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com, La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
1: Ja hem recuperat la conversa que estàvem mantinguent amb Eugènia. Eugènia, estàs aquí, eh?
9: Sí, disculpeu.
1: No et preocupis. Tot plegat, estaves explicant que potser aneu a la reunió, però aneu a la reunió per expressar precisament que no esteu d'acord en ni les formes ni pròpiament l'objectiu que es marca per part de l'Ajuntament. I jo tenia una pregunta, i és que, com dèiem, no?, al començament d'aquest temps que estàvem xerrant, són 105 habitatges a Cala Sant Esteve que es van desallotjar. Quanta gent no pot tornar i on viu? Què passa amb aquestes persones que en un moment determinat estan en unes condicions que els hi recomanen o els hi diuen que millor que no vagin?
9: Doncs les persones, clar, jo en el meu cas, puc parlar per mi, per mi és una segona vivenda, és una segona residència per part de la meva família. A nosaltres no ens afecta en aquest dia a dia, però sí que hi ha diversos veïns, doncs 4, 5, en concret, que estan fora de casa seva pagant-se lloguers i a més mantenint les cases a sa cala, perquè s'ha de pagar l'IBI, s'ha de pagar la taxa dels FEM, s'ha de pagar la llum, l'aigua, i s'ha de seguir pagant tots aquests impostos. I això tampoc se'ns ha facilitat que potser, no?, doncs, a part de l'IBI no l'haguéssim de pagar aquest any o el que fora, no?, que hagués estat... Bueno, són gestos, no?, una mica el que hem trobat a faltar, gestos que apropen, no?, una mica aquest univers humà. No? Ja no parlem de coses tècniques, sinó d'apropar-nos els uns als altres i fer més fàcil la vida, no? Gestos que ens haguessin ajudat moltíssim, no? Inclús, doncs, hi ha algun veí que ha decidit tornar-hi, tot i la perillositat, segons els estudis que ens han donat, perquè no té una altra possibilitat i no pot assumir una vivenda fora de sa cala. Vull dir que és un tema bastant dramàtic.
1: Doncs estarem pendent a veure com es desenvolupa tot, a veure de quina manera se pot aconseguir tornar de la millor manera i de la més ràpida a la normalitat prèvia que tot això passés i amb la tranquil·litat de Sebre, que Cala Sant Esteve és un indret ideal i preciós per poder viure amb tranquil·litat. Avui ho hem comentat amb també Eugènia Ortiz de la plataforma d'afectats de Sant Esteve. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui al programa i molt bon dia.
9: Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquest espai.
1: Ara és la 1:34. Anem a sentir dos bons consells i de seguida anem cercant més veus i protagonistes, perquè el que volem és xerrar de càncer.
12: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
15: Arriba el 25è aniversari de la Fira d'Artesania de Ferreries. Aquest any, amb rècord d'estants. Més de 50 parades per celebrar l'artesania i el producte local. Vine a Ferreries els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Tallers, xerrades, jocs i molt més. Organitza Ajuntament de Ferreries. Col·labora Consell Insular de Menorca. Viu Ferreries tot l'any.
1: Anem a reiar a partir dels propers instants entorn al càncer. Segons l'informe de les xifres del càncer a Espanya, que es va publicar a principis d'any, hi ha una estimació d'uns més de 300.000 diagnòstics en 2026, el que representa un augment d'un 2% respecte a l'any anterior. Hi ha una major incidència en els homes que en les dones, hi ha 168.000 i pico casos nous en homes per 133.000 i pico nous casos en dones, i els tumors més freqüents són en cinquena posició el de tema urinari, en el quart pròstata, en el tercer pulmó, en el segon mama i en el primer a colònia recta. Per reiar-ne del càncer i també del que és la celebració que es farà a Menorca i per primera vegada del Congrés Balear, reiem amb la delegada de la Junta de Ciutadella, Rufí Lorente. Bon dia.
16: Hola, bon dia, Lluís.
1: Escolta, explica'm un poc què suposa per l'Associació Espanyola contra el Càncer aquí a Menorca acollir aquest congrés.
16: Sí, bé, com tu ben deies al principi, el càncer és una malaltia que cada vegada se traga més, que cada vegada coneixem més, i de fet crec que és molt important tenir els coneixements i l'informació necessària, sobretot per la prevenció, pel tractament i per l'acompanyament en aquells que ho passen. Llavors, entre les activitats i totes les nostres pues, tots els recursos que posam, un d'ells és la celebració d'aquest congrés per persones amb càncer i els seus familiars i tot aquell entorn professional i d'altres que vulguin assistir. Per primera vegada es farà a Menorca, a la 5a edició, i se tracta d'un espai de trobada, de posada comú, d'experiències, de circumstàncies, d'informació, d'actualitzar coneixements, i crec que estem molt contents de que es faci a Menorca, perquè això vol dir que tenim un poder d'organització i de convocatòria que també s'assembla a Silla Gran, que és de Mallorca, i també perquè a Trecaró, a la gent d'aquí, és molt important de cara a que no tinguem aquella excusa de dir, ai, això no arriba, jo això no ho sabia, això jo no m'ha pogut ajudar. Pues creiem que serà un espai per això, sobretot per poder escoltar, per poder compartir i per abordar necessitats que sorgeixen al llarg d'aquesta malaltia. I sobretot perquè puguem continuar avançant cap a una atenció més humana, més propera, més integral del malalt. Per això és per el que creiem que aquest esdeveniment pot ser molt, molt profitós per molta gent.
1: Recorda'm el dia, el lloc i l'hora en el que se desenvoluparà el congrés.
16: Sí, el congrés és el pròxim dia 3 d'octubre, dissabte dia 3 d'octubre, a un lloc tan especial com Silla de Tlatzeret. Crec que això també acompanya molt l'entorn, crec que serà molt bo per el que nosaltres volem assolir. I, bueno, es ve que està dirigit a persones amb càncer i seus familiars o el seu entorn, però també ens feia moltes ganes que hi poguessin assistir els professionals que els atenen, totes aquelles persones que puguin tenir que veure en l'entorn que propici pues, aquesta prevenció, aquests tractaments i aquest acompanyament de les persones. Es veu que ens ha respost moltíssima gent. De fet, les inscripcions estan esgotades. És un esdeveniment que nosaltres hem posat totalment gratuït per tots els assistents, com solen ser totes les nostres activitats i tot el que nosaltres organitzem, que feim gràcies a la col·laboració de molts, això també hi ha que dir-ho, i a part també per poder comptar amb les mans de voluntaris i persones que ajuden sense retorn.
1: Estava comentant les dades que disposaven de 2026 i reiaven d'augment, però hem d'entendre aquest augment en què la prevenció funciona millor?
16: Sí, clar, que

0: però infermament, sense investigació, amb posar tots els medis possibles d'ajudar aquelles persones que fan feina per trobar millores, per trobar millores per la diagnosticació, per trobar millores per l'acompanyament de la malaltia, perquè encara que hi hagi més casos, es puguin dur més bé, que tinguin més qualitat de vida, que les persones puguin estar tractades personalment, que pugui haver tractaments personalitzats per ells, que crec que aquesta és la feina, perquè aturar el càncer estem veient que no, o sigui, no. El que passa que per nosaltres aturar-lo també és dir pues, que fa menys incidència, que t'afecta menys, que pots viure millor encara que el tinguis, que no faci tanta por, és dir, estic treballant un càncer perquè els tractaments no són tan agressius, perquè no me fa, no me dona tan mala vida, a més, no ho faig en solitud, vull dir que des de la nostra part o des de el que jo te pugui dir com a voluntària de l'associació, que són els nostres, la nostra visió en aquest moment de la situació.
1: L'agència Senki, algunes publicacions com Somos Pacientes relleven de tres tendències. Una és el càncer de pulmó en dones, que augmenta, també el càncer de pulmó en homes, i també el càncer en adults joves, xerrem d'entre 15 i 39 anys, de manera que es preveuen que hi hagi 8.000 nous diagnòstics en aquest grup d'edat. Què et diu això?
0: Sí, té raó. Són unes dades que també ens arriben i que te fan esgarrifar, perquè quan ve gent jove, és el que tots estem dins el bombo i sempre saps que te pot tocar, però quan passa d'algú de gent jove del teu entorn, oi, te reveles i dius, com pot ser això que ha fet en aquesta vida perquè li pugui tocar això, no? Tan prest, i quan deim sempre que si dus bona vida, dus bons avis, clar, això no és garantia de que no te tocaràs càncer, això està claríssim. Però sí que es ve que està demostrat que molts dels nostres hàbits intervenen en la possibilitat de desenvolupar un càncer. Però estem seguint feina cada vegada més en la gent jove, en la prevenció, sobretot del càncer de pulmó, que està demostrat que té pues, una... que està relacionat completament amb el fumar. Pues estem seguint incidències en la gent jove, però mentalitzada no començar a fumar, mentalitzant en aquells que ja fumen que ho deixin, amb moltes altres coses que puguin influir, amb el menjar saludable, amb el dur una vida també d'exercici físic que pugui ajudar a tenir més qualitat de salut. Bé, crec que clar, sí, aquestes xifres el que ens han de fer és això, pues, conscienciar de la necessitat de fer molta feina i de que se puguin posar recursos en la investigació en tot tipus de càncer. No només aquells que ja gràcies tenim més avançada la tasca de supervivència, sinó enfocar-nos en tots aquells altres, aquells que tenen menys tasca de supervivència, aquells que són menys nombrosos. S'ha fet molta feina amb els càncers que tenen molta incidència, com puguin ser els de mama, ares de pulmó, a través de cribatges, tots aquests programes se demostra que funcionen i molt, perquè no és tenir-los, càncer se diagnosticarà, te la tindràs igual, però es ver-lo agafat a temps, es poder-lo tractar en temps de sobre perquè els seus professionals hi puguin fer feina, això és una part importantíssima. Per això no crec que ens haguem de quedar només amb aquestes xifres, sinó amb la idea de que s'hi pot fer i de que hi hem de fer tots de part nostra i també com a societat per implicar-nos i saber cap on hem de demanar recursos, cap a qui on hem d'anar, en qui hem de recolzar, en aquelles persones que fan feina per millorar-nos la salut i que tinguin clar quins són les nostres prioritats.
1: La cinquena edició del Congrés, la primera vegada que es fa a Menorca. Per cert, Rufi, com es desenvoluparà el Congrés? Quines són les coses que hi ha previstes en el programa?
0: Sí, el programa és... Bueno, a part de que se fa una benvinguda perquè hi haurà representació institucional, que són realment els que ens han apoyat, doncs puguin presentar una miqueta el programa. De fet, vindrà el president del Consell Insular, vindrà el conseller de Benestar Social, la senyora Manuela García, llavors vindran alcaldes de tota Menorca, i hi haurà la propera activitat serà una xerrada magistral d'un científic, en Carlos López Ortiz. És una persona que comunica molt bé i crec que serà una entrada a software magistral, que agradarà a tothom. Llavors començarem a fer una taula rodona d'investigadors els investigadors estan escollits entre gent jove, que són de Menorca,